0: sọ̀tọ̀, Ghana gbọ̀ngàn.
1: Tó kó sí lọ́nà.
0: Ghana sọ̀tọ̀, Ghana gbọ̀ngàn.
1: Tó kó sí lọ́nà.